Aquests són els nostres consells. Preparar patates frites en temps. Heu preparat les patates frites i encara estireu un temps a menjar-les? Perquè no acabin blanes, primer deixeu-les damunt un tros de paper absorbent perquè amollin l'oli. I a continuació, col·loqueu-les dins una palangana i poseu-los en el forn a una temperatura de 60-70 graus, fins al moment de servir-les. D'aquesta manera, la presentació seguirà sent impecable.

coneguem les nostres dites i refranys. Per l'agost, ni vi ni most. Recomana privar-se de les coses que no són propis d'un temps.

0: Martina de Parma.
1: Sono Tomás de Porto Pi.
2: Soy Tony de la Figuera.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Fer neta sa plata. Perquè quedi impecable, podeu fregar-la en crema per nadons, bebès, i deixeu que actuï una estona. Després, la feineta amb aigua i sabó per eliminar les restes de crema.

coneguem les nostres dites i refranys. Un cop de destral no fa caure un roure. Vol dir que les coses importants demanen esforços constants i repetits.

0: Santa Maria d'Algaida.
1: Amb en Joan d'aquí de Serenal. De Brissabent, Rafael Cussol.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Espinacs més gustosos. Quan prepareu espinacs, podeu millorar el seu gust si afegiu un poc de sucre a l'aigua d'esbollir.

Coneguem les nostres dites i refranys. Aigua de gener omple les botes i es graner. Indica els beneficis de les pluges de gener.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

Sabíeu que un túnel comunicava la plaça d'Espanya en Somoll passant per davall la plaça Major i té la sortida en Espart de la Mar?

de veu al 691-82-53-21. 691-82-53-21. Recorda cridar amb antelació perquè la teva petició entri en el programa. Sobretot, si voleu la petició per a un dia especial. Si no, l'escoltareu en el programa del dia següent. La vostra música és més que un programa. És una gran família. Uneix-te a nosaltres i gaudeix de la teva música.

coneguem les nostres dites i refranys. Es creure és criança. Se diu per significar que l'obediència és senyal de bona educació.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Aquests són els nostres consells. Calmar la pell. Si teniu la pell lleugerament irritada pel sol o per les picades dels moscars, ompliu la banyera amb aigua calenta i afegiu mig litre de llet. Després, vos en regaleu un bany relaxant de 10 minuts. Quan sortigueu, vos aclariu en normalitat. El resultat serà una pell més suau i relaxada.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Enguany, pots fer un gir a la teva vida. Vine a ADEMA. Cursos gratuïts conduents a certificats professionals d'atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes i atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Forma't en un sector amb alta ocupabilitat.
2: Cursos finançats pel SOIP i pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a treballadors en situació d'atur. Inscriu-te al 971-777-131 o visita ademafp.com.
3: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
4: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
5: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
6: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. L'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
7: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com.

Hola, som en Carlos i en Damià de Casa Russa. Volem enviar una ferrada molt forta a tota la gent que escolta Ràdio Murta, al nostre amic Manu Blanco i, bueno, esperem que us agradi.

0: pardal, que no t'agrada que te descontin un 20%. Si som un aferrató, que punyetes, no entén, de què t'he dit que ho donaries tot? Un desobre, un 20%! És com si estimassis en negre. Fora hi va.
1: ¿Ten recuerdas de aquel perle que me dos?
2: Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer. Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic com...

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 del matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691-82-53-21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
2: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
3: Blanca Terra, gust amb arrels.
4: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
5: Dale un giro a tu vida. Ven a ADEMA. Cursos gratuitos con docentes a certificados profesionales de atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes y atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Fórmate en un sector con alta empleabilidad.
6: Cursos financiados por el SOIP y el Ministerio de Educación y Formación Profesional para Trabajadores en Desempleo. Inscríbete en el 971-777-131 o visita ademafp.com.
7: Avui del matí m'he aixecada molt marítima, eh? Per tant, deman a Ràdio Murta i concretament al senyor Manu Blanco que me posi la cançó com una ola, eh? De no jurado, de no Rocío Jurado. Ai, sí, aquesta dona t'ha aixecat el capet. Ai, quin desastre de família. Ah, bé, anem a lo que anàvem. Como una ola, llegó tu amor a mi vida, como una ola de amor y no sé qué más. A Radio Murta, amb Manu Blanco.

0: Perderte en Riviera Maya sin perderte nada. Vuelo directo desde Madrid con World to Fly. 9 días en todo incluido desde 990 euros. Reserva ahora en tu agencia de viajes Azul Marino en 900-373-610 o en azulmarino.com. Azul Marino, New Travel.
1: ¡Atención! Ven a Aqualante El Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualant.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
2: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
3: Hola, Radio Murta, són la Coloma de Son Oliva, Manu. M'ha sentit molt de greu, però després us he demanat la cançó del meu fiol, que avui m'han dit que l'has posada, però no l'he pogut sentir perquè són els pares, mos criden de vegades com menors ho esperam. I si no me podia repetir, que d'avui t'ho agraeix molt, molt. Me pareix que dijous dia 3, si no me podies posar un altre pic, t'ho agraeix molt. Justament no l'hem pogut escoltar, ni jo ni me amo. Bueno, ara estem més de metges que de nostre, a ratos. Moltes gràcies. Si m'has a demanar, no te preocupis, un altre dia serà. Però m'agradaria molt escoltar-la. I una amiga m'ha dit que m'hi sortirà. Bueno, pues moltes gràcies per adelantat, Manu. I hem d'anar a sombra. Gràcies, Manu, de tot.

0: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
1: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
2: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.
3: En Baleares, miles de casas de campo y pequeñas urbanizaciones solo pueden tener internet lento e inestable. Una conexión a internet que produce cortes y lentitud. Pero existe una tecnología inalámbrica que en Iberred llevamos instalando desde el 2007 con más de 26.000 instalaciones. La tecnología WiMAX, instalada por Iberred, da internet de alta velocidad a las casas de campo y residencia de fuera de núcleos urbanos. Más información en nuestras oficinas, en iberred.es o en el 971078103. Iberred, especializados en llevar internet donde otros no llegan.
4: Mami, hermano, son mis manos de Sacabani y te voy a decir de manera campanita de la aldea. Si me lo puedes posar, más igual, cuando vulguis. Ya vos escucho cada día. Y le voy a decir que todos los oyentes de Radio Murta, que son muchos. ¿Vale? Muchísimas gracias. Fins una altra.

per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podron son pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

0: No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot el dia per tu.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: Hola Manu, soy Arturo de Inhumanos, alias El Chincheta. Quería que me pusieras la canción de Fernando, de ABBA, porque soy muy fan. Y tuyo también.

0: Hey, vens a IKEA per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Per què aprofita? Perquè ja és aquí el Festival IKEA de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app IKEA Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible? Sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
2: Hola, oyentes de Radio Murta. Soy Elena de Invencibles y quiero que pongan la canción de la Morocha para nuestro compañero Antonio, que es un invencible. Gracias.

0: Llegó el buen tiempo y en Tapicerías Borrás les esperamos con nuestro gran surtido mobiliario. Gran variedad de butacas y para este verano gran variedad de telas para exteriores para retapizar sus cojines de terraza y jardín. Retapizamos todo tipo de sofás, butacas y tresillos con grandes profesionales a su servicio. Y la mejor relación calidad-precio. Presupuestos sin compromiso. Envíe sus fotos y preguntas por WhatsApp al 657-97-79-74 o llame al teléfono 971-24-66-78. Tapicerías Borrás, 60 años a su servicio, en calle Tomás Rullán 13, Palma.
1: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la varietat de figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espelme, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
2: El verano empieza con Abarcas Mibo. Visita cualquiera de sus 6 tiendas en Menorca y descubre la auténtica tradición menorquina. Abarcas para mujer, hombre y niño, hechas a mano en Esmijordgran, con materiales de primera calidad. Este verano apuesta por producto 100% local. Abarcas Mibo. Tradición, calidad y esencia de Menorca.
0: No te perdis les rebaixes de Yespabau a Muro. Camies, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespabau, especialistes en talles grosses. Yespabau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
3: Bon dia, Ràdio Murta. M'agradaria posar, si per dijous me podríem posar el popurrí del duodinàmico i la dedicaria a tots els que li agrada el duodinàmico, que a mi m'agrada molt perquè és del meu temps. Moltes gràcies. Adeu.

0: Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
1: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
2: Hola, soy don Jaume y Telefondinca. Bon dia, Radio Murta. Bon dia, Manu i Components. Bé, si no podríeu posar la cançó Les Fletxes de l'Amor, per la Carina. Aquesta cançó la dedic a la Maria Antònia i a la Maria Magdalena. Moltes gràcies. Adéu.

0: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
1: Protegeix la teva casa i segona residència amb Alarma Establissa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata, amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900-535-961 o entra a alarmastrablissa.es. Trablissa, 50 anys protegint allò que més li importa.
2: Hola, bon vespre, Ràdio Murta. Mira, som la Francisca de Menorca. I voldria, si pot ser, aquella cançó que diu Eres tu, nuestra ràdio, que pot ser, si no, tu sabràs que t'ho vull dir. I la dedic a n'Àngela, la meva bisneta, trillissa, que viu en Mercadal. I aquest dia, no sé quin dia, però un dia d'aquest, és el seu sant. Per ella, i tots els que escolten Ràdio Murta, com és, per exemple, la Lluïsa Dinca, Maria Magdalena de Santanyí, Ana Guissa de Rafael Nau, Ana Maria de Palma, Ana Fina de Sant Serra, Ana Àngela de Sa Torre, Ana Nati de Sant Oliva, el senyor Tomàs Navarro, Bernat Merche, la Neus de Sa Pobla, la Miquela de Falanich, el senyor Toni Lloret i senyora, tot que és així necessari, si no, moren més o menys. I Miquela de Falanich, per locutor i la seva família i tots els que escolten Ràdio Murta. Vale. Moltes gràcies, bon vespre. Passeu bon cap de setmana. Adéu, bona nit.

0: Enguany, pots fer un gir a la teva vida. Vine a ADEMA. Cursos gratuïts conduents a certificats professionals d'atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes i atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Forma't en un sector amb alta ocupabilitat.
1: Cursos finançats pel SOIP i pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a treballadors en situació d'atur. Inscriu-te al 901-777-131 o visita ademafp.com.
2: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Cada dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
3: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-439785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar. La vostra música, 971-439785. Gràcies per estar aquí, gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.

coneguem les nostres dites i refranys. D'agafar les cueres n'hi ha de moltes maneres. Al·ludeix a la diversitat de procediments de fer una cosa.

Aquests són els nostres consells. Salvar la maionesa. Un consell per salvar la maionesa que s'ha tallat és posar una cuarada d'aigua freda. Deixeu que reposi durant un minut. A continuació, tornau a batre i veureu que ha tornat a la normalitat.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui escudella d'altri espera, freda se la menja. Qui està pendent d'un altre, surt perdent.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Cada dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat, carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc., per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Son vial de Sinyatería.
1: Soy Fina de Sonserra.
2: Soc en Blai de Caladó.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Hola a tots, amics. Soc Santi Carulla, dels Mustang, cantant dels Mustang, i vull aprofitar aquest moment per felicitar-vos a tots vosaltres, escoltes de Ràdio Murta, una abraçada molt forta i molt especial per al bon amic Manu Blanco, que dirigeix i presenta aquest espai a Ràdio Murta. Moltes gràcies, amics.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible? Sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Talvides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Talvides, sembrant futur des de 1910.
2: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.
3: Hola, soy Lolita Flores. Quiero mandarles un saludo muy fuerte, un cariño muy grande a Radio Murta. Así que un beso muy fuerte y hasta siempre. Y gracias por todo.

Aquests són els nostres consells. Ompliu les vostres plantes de vida. En determinats moments de l'any, les vostres plantes poden posar-se mosties i fer-les brillantor i força. Una manera molt senzilla per tenir-les sempre plenes de vida és enguetar-les. És a dir, regar-les de tant en tant amb mig tassó de vi negre. D'aquesta manera, les vostres plantes milloraran el seu color i tindran més força.

Hola, Manu Blanco, som en Jaume Sureda. T'ho vull donar les gràcies per tot el que fas, per la nostra música, per nostres oients i per tot el mallorquinisme que mos escolta des de qualsevol lloc de la illa i de les illes, per tot el balearisme. Així que t'envio una ferrada molt forta, a mi meu, una pesada molt forta i molt bona feina. Gràcies, guapo.

0: Point Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
1: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

coneguem les nostres dites i refranys. Tantes mendiguis sols que no en ferin. Ho diuen per aquells que no fan cas de reprensions i insults.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí, som la teva bou.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
3: De lunes a jueves, de 17:30 a 19 horas, Manu Blanco te espera en directo con todos los estilos y géneros musicales en Radio Murta.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
3: Llama al 910 21 53 o entra en murprotec.es.
2: Si con las humedades te las tienes que ver.
3: 910 21 53. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
4: Murprotec.
5: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
6: Hola, soy Alejandro Conde. Quiero mandar un fuerte abrazo a mi amigo Manu Blanco. Y también quiero mandar un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Murta, a mi amigo Manu Blanco y a todos los oyentes de Radio Murta. Un fuerte abrazo de vuestro amigo Alejandro Conde.

Aquests són els nostres consells. Olor a la cuina. Si heu cuinat peix i l'olor que ha deixat dins la cuina i la casa en general no vos agrada, podeu fer que desaparegui, bullint la mescla de 2 tassons de vinagre i 3 tassons d'aigua. Deixeu que bulli un ratet i ja està.

coneguem les nostres dites i refranys. Déu dona faves a qui no té queixals. Se diu en veure que té mitjans de fer certa cosa una persona que tanmateix no les usarà.

Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: No te perdis les rebaixes de Yespa Bau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bau, especialistes en talles grosses. Yespa Bau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
1: Avui me tornaven a dir, ostres, Manu, que guai, quan anaves allà a la trobada de Ràdio Murta Vestit, que te van veure per Canal 4 Televisió, i jo dic, pues sí, la roba de Gaspar Bau, la camia de Gaspar Bau que duia una blanca, que maté loco, en Fer Sensor, de Fashion Fair, el va tornar loco, total, li va encantar, i hi ha molta gent, i és calçons blancs, molt finets, d'aquesta cotó de... que fa molta feina amb Pierre Cardin i altres marques, però que m'encanta. És que no m'ho pot agradar més, eh? Així que ja ho sabeu. Gaspar Bau, senyors, joves, homonots, trobau lo millor per aquest estiu. Anem amb una altra cridada. Ai, anem. Aïda, vinga. Bones tardes,
2: hola.
3: Bones tardes, dius homonots. Molt guapo estaves, és veritat.
2: Moltes gràcies.
3: Molt guapo.
2: Amb aquí xerrant. I què hem d'escoltar?
3: Podéis escoltar La Limosna, pues que tú vulguis.
2: Ecos del Rocío.
3: Anda.
2: Sí. Sí. ¿Y a quién le dedica?
3: Bueno, le dedique tú y a todos los que le agradin.
2: Molt bé, i d'hora m'he de posar.
3: Bones tardes. Bones
2: gràcies, tardes. Bones tardes, bones tardes.
1: Amem, que encara hi ha gent que me diu quan poden tornar a veure la trobada de Ràdio Murta, que en xerràvem, aquest dissabte a les 3:30, a Canal 4, aquest dissabte a les 3:30, des migdia, hora baixa, a Canal 4, dissabte, i diumenge a les 20 hores. Diumenge a les 8 de l'hora baixa, des cap vespre, a Canal 4, ja ho sabeu. Dissabte, 3:30, diumenge a les 8.
0: Esporles, esbrollador, en cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com fric mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxo, verginis farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Dimecres de juliol i agost, música en viu en sa nostra fantàstica terrassa.

0: ¿Te gustaría que tu vehículo gastara menos combustible? ¿Notas que le falta fuerza al adelantar o en las cuestas? En 2LR Team mejoramos la respuesta del motor y ayudamos a reducir el consumo. ¿Cómo lo conseguimos? Con optimización electrónica profesional, ideal para coches, furgonetas y flotas de trabajo. Pide tu cita en 2LR Team, Camino de Jesús 64, Polígono Cambalero, teléfono 601-543-056. 2LR Team.
1: Anem amb una altra cridada. Bones tardes, hola.
2: Bones tardes.
1: Amb qui xerram?
2: Amb en Miquel, de Rafal.
1: Qui us escolta, Miquel?
2: Pues mira, un aquí en sa teva, el bombero.
1: Moltes gràcies. I a qui ho dic?
2: Ara que amo. Pues mira, gran sempre per tots vosaltres, a tothom que m'escolta, a la Maria de Petra, a la Nati, a la Inés de les Columnes, i m'imagin Manu, que era salvo de Villas People i lo de Locomia.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Vale, pues un record per ells, per tots dos, per el grup de l'economia i per Villas People.
1: Sí.
2: I què passa quan van un projecte de setmana? Fareu qualque especial de càlcul d'aquests dos,
1: no? Sí, sí, sí, sí. Avui ja ficaré un grapat de cançons, el que passa que ara vale. ja t'he de dir aquí. Avui faig un especial Ocifar. Perquè demà estan en concert a les 9 del vespre a Son Fusteret i avui he estat amb en Llatza Méndez, amb el cantant, amb el Xeri Ripoll, com jo li dic, i avui feim especial Ocifar. Però també farem que sonin els Villas People i Locomia, pues, a coses que han els membres.
2: Molt bé, perfecte, mano, molt bé. Gràcies.
1: Gràcies, adéu, bona tarda.
2: Bona setmana per tothom.
1: Adéu, adéu, adéu, adéu.
0: OK Travel Marruecos, l'aventura continua.

0: Todavía no has vuelto, shut up. Desayunos, comidas, cenas, terraza, buen ambiente. Todo el día en pleno centro de Manacor. Shut up, Plaza Ramon Llull, ya tocaba volver.
1: I de Manacor, de shut up, a Ràdio Murta. Anem amb una altra cridada. Bones tardes, hola.
2: Bones tardes, com estem?
1: Molt bé, amb aquí xerram.
2: La Teresa de Rafal Nou.
1: Què ens escolta, Teresa?
2: Vull dir com una espècie de codet o el que sigui, de quan nosaltres érem nenes, que ja fa molt d'anys, ja fa més de 100 anys, m'ho van, ja vos contava, i volia dedicar a en Vicent Ferrer, que el meu sap, perquè estic seguríssima que ho sap, però si en cas no ho sap.
1: Molt bé, per m'heu de permetre una apreciació.
2: Sí.
1: No vos ho contaven fa més de 100 anys,
2: Sí, jo sí. Jo sí, perquè ja en tenc 90, ja és 90.
1: Bé, però no, no en teniu més de 100.
2: O sigui que...
1: Molt bé, i de... que deu tenir més de 100 anys, perquè això ja ho sabia ser la Maisa Pradina, us és cert.
2: Quan vos... Quan... A la meva mare sí que ho sabia,
1: segur.
2: I la meva Pradina també.
1: I ara vos escoltarem amb atenció. Un segon, quan jo vos digui, jo el que vull és que estigueu tranquil·la, relaxada, ja sabeu el que vos he dit, que esteu a que vostre, que això és que vostre.
2: Així que... Sí, molt curta, és una tonteria, però...
1: Endavant.
2: Bueno, ja.
1: Sí, sí, sí.
2: El cerebre no ocupa lloc.
1: El cerebre
2: no ocupa lloc, qui no sabrà embarassa. Tants efectes, qui sap massa, com és qui sap massa poc.
1: Sí, escolta.
2: Un altre.
1: Bé, endavant.
2: És tan pobre, tan pobre, tan pobre, que només té dos més.
1: Sí, no, no, això encara se diu avui en dia.
2: I... Bueno, ja està, això sí, aquesta és d'ara. Bé, ja està, només és això.
1: I de moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bones tardes. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. El 2 de julio de 1992, en Badalona, Barcelona, España, nos dejó definitivamente José Monje Cruz, conocido artísticamente como Camarón de la Isla o simplemente Camarón. Fue un cantaor gitano español considerado como el mejor cantaor de flamenco contemporáneo y una de las más importantes figuras del flamenco. En el 2000 le fue concedida a título póstumo la llave de oro del cante. Nació el 5 de diciembre de 1950 en San Fernando, Cádiz, España. Y fue aquella por ahí en Bermillo, guitarrista del Món. Paco de Lucía, madre mía, como el agua.

0: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca Terra, gust amb arrels.
2: De Montuïri, Blanca Terra, Ràdio Murta 88.4. Bones tardes, hola.
3: Bones tardes, som Margarita, que t'he demanat d'en Tomel Fanyo.
2: Sí, d'on telefona, Margarita?
3: De la plaça de Toros.
2: De la zona de la plaça de Toros. I què li agradaria dedicar a en Tomel Fanyo?
3: A la meva filla, Capi, que m'està escoltant.
2: Molt bé, idò, per na Cati...
3: I a tu i a tots els altres que mos escolten.
2: Moltes gràcies, gràcies. Adéu, bona tarda.
3: Adéu, adéu.
2: Gràcies. Mon anam en Esquerra Aragón a veure el doctor Héctor Zapata.
4: ¿Dientes fijos en un solo día? En Clínica Dental Aragón 33 es posible. Somos especialistas en implantes de carga inmediata. Entras a la clínica y sales con una nueva sonrisa el mismo día. Además, ortodoncia invisible para niños y adultos y ahora con blanqueamiento dental incluido. Porque nunca es tarde para sonreír mejor. Visítanos en Palma, en Calle Aragón 33. Clínica Dental Aragón 33. Tu nueva sonrisa empieza hoy.

jo som en Tomeu Penya i vull donar una abraçada o una ferrada, el que més vos agradi, a totes les senyores, senyoretes, que escolten Ràdio Murta, i demano també, i els homes, nins, nines, majors, menors, que també escoltin Ràdio Murta. La maneta hi va, que xuta. Salut i que l'any que ve el tinguem més gros i més pelut.

Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: I espero que me facin qualque regalo que m'agradi.
1: És lo seu, és lo seu,
0: eh? Sí, no, sí, no. I ho hem de celebrar un parell de vegades, perquè les amigues amb aquí i allà no t'imagines tu el lío que tens.
1: I doncs m'agrada, que sigui com una boda gitana, que s'allargui.
0: I març amb unes amigues, dissabte amb la meva família, i en fi, bueno, per això salut i alegria, Manu.
1: Que sí, que sí, que sí, que hem de disfrutar d'això. Clar que sí.
0: Vinga, Manu, bones tardes i moltes gràcies.
1: Bé, bones tardes. Hem de disfrutar de lo bo.
2: I en David Summers en concert amb Hombres G, ya me direu si es va.
3: Marta. Este verano prepárate para cantar los himnos de toda una generación. Rubio Producciones presenta Hombres G en concierto. La gira Los mejores años de nuestra vida llega el próximo 25 de julio a Son Fusteret de Palma. Una noche inolvidable con todos sus grandes éxitos en directo. Entradas ya a la venta en rubioproducciones.com. Hombres G en Mallorca. ¿Y tú, te lo vas a perder?

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Així és, així és. Martí Serra, amb aquesta cançó, amb aquesta sintonia que li ha fet el seu bon amic, Leo Rubio. M'encanta aquesta sintonia que li ha fet en Martí Serra, el seu amic, el meu amic Leo Rubio, i m'encanta aquesta cançó de Leo, Si Pudiera.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Ah, anem amb una altra criada. Bones tardes, hola.
2: Bones tardes.
1: Amb qui xerram?
2: La Maria de Pedra.
1: Qui hem d'escoltar, Maria?
2: Una cançó d'un Toni Molines, que soy minera.
1: A qui dediquem?
2: En el meu home, en el meu fill, i a tots els que criden a Ràdio Murta.
1: Molt bé, i d'hora mateix de posar. Gràcies per telefonar.
2: Moltes gràcies a tu.
1: Adéu, bones tardes. Adéu. Un dels grans concerts d'enguany, a part des d'Hombres G i d'altres que tenen en compte en Rubio Produccions, és des d'en Pablo Alborán a Sant Fusteret. Per cert, demà aniré a Sant Fusteret, però aniré a veure en Lluís Arboledas i en el Llatza Méndez. Qui són en Lluís Arboledas i en Llatza Méndez? Ocifar. I avui tindrem un especial Ocifar que mos ho passarem bomba a partir de les 7.
3: Atención Mallorca, Rubio Producciones presenta uno de los conciertos más esperados del 2026. Cambio de recinto. Pablo Alborán actuará el 11 de julio en Sant Fusteret. Vive en directo la magia, la emoción y la música con sus grandes éxitos en su nueva gira. Entradas ya disponibles en rubioproducciones.com. No te quedes sin la tuya. Me gusta que la gente sonríe.

0: El buen tiempo. Y en Tapicerías Borrás les esperamos con nuestro gran surtido mobiliario. Gran variedad de butacas y para este verano gran variedad de telas para exteriores para retapizar sus cojines de terraza y jardín. Retapizamos todo tipo de sofás, butacas y tresillos con grandes profesionales a su servicio. Y la mejor relación calidad-precio. Presupuestos sin compromiso. Envíe sus fotos y preguntas por WhatsApp al 657-97-79-74 o llame al teléfono 971-24-66-78. Tapicerías Borrás, 60 años a su servicio, en calle Tomás Rullán 13, Palma.
1: Ida Tapicerías Borrás,
2: allà de Sant Galeu, Ràdio Murcia. Anem amb una altra criada. Bones tardes, hola.
3: Hola, Manu, que no puc xerrar, som i Marta.
2: Ja ho vol, amb qui xerram?
3: En Inés, de Plaza del Colón.
2: ¿Quién te escolta, Inés?
3: Pues mocedades, amor de hombre, que tengo un constipat aquest d'estiu.
2: Alerta, i d'alerta amb el ventilador, l'aire condicionat i tot,
3: eh? Ah, de meva. No me n'he anat a veure Sant Pere perquè no me li volen.
2: Perquè no t'hi volen. I a qui li dediquem, amor de hombre?
3: A la dedicarem a en Nati, i en Miquel del Portitxol, a tu, a ta mare i a tots, escoltava, però és que no tenia, no podia ni xerrar, no me sentien.
2: Bueno, i de ben, ja estic contenta que t'haguis millorat.
3: Igual.
2: Molt bé, gràcies per telefonar.
3: Vinga, rei.
2: Adéu, bones tardes.
3: Bones tardes.
0: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65-0304. Tomeu Barceló S.A.

0: Brands Mi Flusser es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Brands Mi Flusser, 971 26 60 36. Nos encontrarás en Camino Candurán sin número, Sescadanas.
1: Tras mi Flusser.
2: Altra empresa que recomanem des de Ràdio Murta. Anem amb una altra criada. Bones tardes.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: En la Maria de Palma.
2: Qui hem d'escoltar, Maria?
3: A bordadora, per Manuel Escobar.
2: A qui ho dediquem?
3: Pues mira, a una bordadora molt bona, que és la Neus de Sepolta. Neus, que sentí que va ser el teu cumpleaños. Molts d'anys i bons, que puguis complir celebrant tota la teva família. Avui, aquí serà més per tu. Manu, i a tu moltes gràcies i bon fi de setmana per tothom.
2: Gràcies, bones tardes.
3: Bones tardes.
2: Adéu, adéu.
1: I de sí, a la cançó de Bordadora, a de Si jo tuviera la llave, d'en Manolo Escobar.
4: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Guides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Guides, sembrant futur des de 1910.

0: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
1: Viajes con Tiki, te duen Francisco en concert, dia 17 de juliol en el Castell de Bellver, un concert espectacular que jo no me penso perdre. Anem amb una altra telefonada.
2: Bones tardes.
3: Hola, mata, hermano y compañía.
2: Hola, aquí xerram.
3: Amb el Lluís i aquí, mano, com.
2: Què ens escolta, Lluís?
3: Pues aquí te puedes escoltar amb aquest grup que som aquí, estamos...
2: Amb Víctor Willis de Villa Espiritual.
3: Estamos bé, podem recordar.
2: Molt bé.
3: I els pares que són tot per aquí, que està millor.
2: D'acord.
3: I vull dir que, pues, hem de cuinats, que tenim aquí un parell a la festa, perquè tenim un dalt per les escales. I aquí estem, pues, contant amb els nostres pares.
2: Molt bé.
3: I que tingui bona setmana, tothom, i fins la setmana que ve.
2: Igualment, moltes gràcies, bones tardes.
3: Bones tardes. Bones tardes.
1: I d'ara d'aquests darrers minuts recordarem en el negre de Villas People, o un d'ells, en el policia, amb un parell de cançons de Villas People i a continuació l'especial Ocifar, que demà a les 9 del vespre actuen, estaran en concert el meu amic Llatza Méndez amb en Lluís Arboledas a les 9 a Som Fusterat. Per la meva banda, som a Manu Blanco, estic molt agraït i encantat d'estar amb vosaltres aquí a Ràdio Murtes, a 88.4. I si t'agrada, digueu en els teus amics.
4: Cada vez que te cepillas encuentras pelos en la almohada o en la ducha, es el momento de tomar el control. Pelo System, tu centro capilar desde 1979. Soluciones capilares para la caída, los picores y la falta de cabello. Primera consulta gratuita. No esperes más y ven a visitarnos. Estamos en la calle Aragón 16, Palma. Teléfono 971 20 57 19. Pelo System, el centro que cuida tu salud capilar.

Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmé, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.

0: on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca terra, gust amb arrels.
2: Bé, i com que quan s'asa no té set, l'amo els perdemés que siuli, d'altre món anem, ara que ven Ripoll. Bona nit a tots!

Gran bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja migdia fins les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

0: altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: Que va estar subint

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Perquè som aquí. Som la teva veu.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.

0: Enguany, pots fer un gir a la teva vida. Vine a ADEMA. Cursos gratuïts conduents a certificats professionals d'atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes i atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Forma't en un sector amb alta ocupabilitat.
1: Cursos finançats pel SOIP i pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a treballadors en situació d'atur. Inscriu-te al 971 777 131 o visita ademafp.com.

Nins, nines i famílies, preparats per divertir vos, que ha de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
2: ¿Te recuerdas de aquel perdí que me dos?
3: Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta. I en Manu, que és què fer? Molta salut, molta sort. I que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic...

0: ¡Compañía! ¡Alto! ¡Sargento Pujol! ¡Tome el mando!
1: ¡Rompan fiuas!
0: ¡Ey!
2: ¿Te recuerdas de aquel perdí que me dos?
3: Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta. I en Manu, que és què fer? Molta salut, molta sort. I que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que esté considerat el rei dels mòbilets.
4: 1936. Someres no se sap. Ara ases n'hi havia molts. Any 1984. 427 someres. Any 1992. 213 someres. Any 2000, ni una puta somera!

0: canción Vos sabés de qué te quiero.
1: Cançó Saps de què t'estim.
0: País, Polenca.
1: País, Pollença.
0: Intèrprete, Lázaro Adalberto el Tigre.
1: Canta el Llàtzer de Can Moix.
0: Dirige la orquesta Honorio Busque.
1: Dirigeix l'orquestra Norat Busquets.

0: ¿Quién recuerdas de aquel perdí que me dos?
1: Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta. I en Manu, que és què fer? Molta salut, molta sort. I que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic content.

¿Quién recuerdas de aquel perdí que me dos? Hola, hola, hola, Ràdio Murta, som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer? Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic...

0: This is Ossie Farr from Alabama. Un saludo a todo Mallorca.
1: Bueno, O'Brien.
2: Hola, hola, Ràdio Murta, què tal? Som en Llatza Méndez, vos vull fer arribar la meva més sincera felicitació, molt d'anys, molta salut radiofònica, adeu, adeu, adeu, adeu.

0: Dura, dura.
1: Sí. M'ho ha dit sa veïnada que en sap, que en sap un tros.
0: Gràcies, senyor.

0: recuerdas de aquel perdí que me dos...
1: Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer. Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic...

¿Ten recuerdas de aquel parell que me dos? Hola, hola, hola, Ràdio Murta, som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer? Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic...

Camelos. Hola, hola, hola, Ràdio Murta, som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer. Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic

¿Tien recuerdas de aquel perlé que me dos? Hola, hola, hola, Ràdio Murta, som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer. Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic considerat el rei del mòbil.

0: ¿Quién recuerdas de aquel perdí que me dos?
1: Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer. Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic

Aquests són els nostres consells. Remei contra l'insomni. Mengeu un parell de panses abans d'anar a dormir. Tenen un efecte relaxant, però no vos passeu, perquè tenen moltes calories.

Aquests són els nostres consells. Conservar olives. Perquè les olives que han sobrat no se facin malbé, la millor manera de conservar-les és introduir-les dins un pot de ceràmica o de vidre i cobrir-los en el seu líquid de conservació. Si el líquid no és suficient, afegiu aigua salada fins a cobrir-les completament. Després, tanqueu el pot i poseu-les dins la gelera.

coneguem les nostres dites i refranys. Per l'Ascensió, cortines al balcó. Vol dir que per la diada de l'Ascensió, els temps ja comença a ser calorós.

0: som en Pep.
1: Hola, som en José Juan.
2: Jo som en Paco.
0: Som Negats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
1: I a tots els oients
3: de Ràdio Murta.
0: Yeah!

Hola a tots els oients de Ràdio Murta. Som en Tolo Cervera. Vos mando una abraçada ben forta, salut i molta música. I una altra ferrada fortíssima en el meu amic Manu Blanco. Cuida-vos. Adéu.